0: Bala. Bala. Bala, Dios nanda, chinchu le zhu du. Nie mo zhe xia sa gu de hua a.
1: Ya, gu da, yu gu yu.